0: Bon dia, són les 9. I en aquest punt horari el nostre primer titular és per al trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Només complicacions per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció Girona i a la ronda a dalt de Barcelona entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat. També per obres tallada des d'avui les línies del Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat S1 i S2 entre Gràcia i Sarrià. S'està cobrint el trall amb autobusos alternatius.
0: 132 morts, prop de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat perquè hi ha més de 80 edificis totalment enfonsats i prop de 1.500 habitatges afectats. A les primeres hores posteriors al terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i l'Ambaixada Espanyola a Colòmbia han activat tots els seus recursos sobre el terreny per si cal atendre damnificats pel sisme. El PP es desmarca de Vox i, finalment, sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. El govern espanyol, però, prioritza que els que puguin tornar amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. Nou morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhia. Moscou també ha disparat drons i míssils contra Kiev sense fer víctimes. L'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia en les últimes hores, l'endemà de l'atac rus més mortífer dels últims 2 anys de guerra. A Tarragona, avui, exactament a les 8:29 del vespre, s'activarà un compte enrere oficial de l'eclipsi solar. El president Salvador Illa encapçalarà aquest acte oficial al parc de l'Amfiteatre Romà, en què també hi haurà figures destacades del món de l'astronomia. La Unió Europea implanta una nova normativa per als envasos que vol reduir els residus generats i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients. La regulació afecta tots els envasos, siguin de plàstic, cartó o vidre, que hauran de ser totalment reciclables abans de 4 anys. Detingut a Marbella, un home de 59 anys per un suposat assassinat masclista. El crim s'hauria comès a primera hora de la tarda a la localitat de San Pedro de Alcántara i la víctima seria la seva parella. Des de principis d'any ja són 36 les dones que han mort a Espanya a mans de la parella o exparella, que és la xifra més alta des del 2019. Ja està reoberta l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penelope Clot.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça rebutja la primera oferta del Paris Saint-Germain per Ferran de 40 milions d'euros. Mentrestant, Roni Bardaggi es lesiona just quan el club li buscava una sortida i el Barça femení s'ha lesionat Kika Nazaret, que estarà un mes inactiva. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada i Sara Gallego les semifinals de 400 tanques aquest matí. També entraran en escena Guillem Crespí, Javier Lorente i Marta Mitjans. I a l'europeu de natació de París, aquest matí el sitgetà Luca Hough participarà a les sèries de 100 metres lliures i es disputarà el relleu 4% estils mixt amb Nil Cadavall i amb Florencio i Nayara Sobreviela.
0: I pel que fa al temps, matí de sol a gran part del país, amb alguns núvols residuals i localitzats. Calor intensa amb xafogó a la costa. Les temperatures superaran de nou els 35 graus a l'interior. A partir de migdia creixeran nuvolades amb una tarda de ruixats i algunes tempestes a la meitat nord del país.
2: 3CAT Info.
4: Ràdio Pumat. Badalona.

0: L'Eclipsi de Sol, els municipis on es viurà l'ocultació total, perfilen l'operatiu per rebre els visitants i tanquen l'accés a espais naturals per risc d'incendi i evitar aglomeracions i col·lapses. Els oftalmòlegs asseguren i insisteixen en la necessitat de fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi i evitar lesions greus de retina. I anem ara cap al Centre d'Informació Viària de Catalunya, on aquesta hora comença l'atenció als mitjans sobre el dispositiu especial de mobilitat per l'eclipsi.
1: Consells generals, d'entrada consells generals. El primer consell general és preparar-se, programar-se, informar-se de l'estat del trànsit, això bàsic. No aturar-se a les vies, no aparcar a les vies, i per tant, especialment l'hora que s'acosti l'eclipsi, no aturar-se i no aparcar a les vies. Tindrem especial cura i atenció a que no s'aparqui a l'AP7 i a la Nacional 340, que són vies importants per nosaltres. L'altre consell és sortir amb temps. Per tant, demà es preveu una intensitat de trànsit important, per tant, sortir amb temps, i em sembla que em deixo algun consell, però en tot cas els recordarà també la comissària.
0: És el director general del Servei de Trànsit,
1: dies
0: Ramon
1: Lamiel. Dies importants, demà. Pots començar tu, comissària? Espera, un moment.
0: Ara és la cap de la Comissaria General de Mobilitat, de Mònica Lluís, que parlarà després de Ramon Lamiel, que està fent aquesta atenció als mitjans de comunicació.
1: Vale. Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils. Per tant, donem una sèrie de pistes de vies alternatives per anar a veure l'eclipsi. L'eclipsi es veurà a Ponent, al Camp de Tarragona i al Delta de l'Ebre. Per tant, per anar a Ponent, i és important que també, si algú vol anar a Ponent o algú no sap on anar, vagi a Ponent, per anar a Ponent, la C25 des de Girona, el que és l'eix transversal. És que m'està agafant aquí...
2: Si no,
1: mira, sí. No, un moment, ja està, tranquils. Un, dos, tres. Per anar a Ponent, des de Girona, el que recomanem és la C25, que és l'eix transversal. Si baixes una mica més avall a Martorell, l'A2, també per anar a Ponent. Per tant, és un lloc per anar a veure l'eclipsi, Ponent també. Si vols anar a Tarragona, evidentment, continua per l'AP7, i si vols anar a l'Ebre, continua per l'AP7. Però per anar a Ponent, C25 i A2. Quan arribes a l'alçada de Sant Oliva, allà a l'alçada de Sant Oliva, s'agafa l'AP2, allà ja indicarem que per anar a Ponent, Lleida, les Borges Blanques, Valls i el que seria Prades, tot i que Prades no és oficial i ja anirà gent, recomanem l'AP2 com a via per arribar a aquests llocs. Quan arribes a Tarragona... Quan arribes ja a l'alçada del Camp de Tarragona, per desplaçar-te per Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, el que recomanem és la A7. La A7, especialment el que és Camp de Tarragona, Tarragonès, i també Baix Camp. Però recomanem l'A7 i no l'AP7. L'AP7 pot anar ja una mica més carregada. Quan continues baixant, l'A7 ja es pot agafar a l'alçada de Torredembarra i a l'alçada d'Altafulla. Per tant, l'A7 també com a alternativa. Quan arribes a l'alçada de Tarragona, quan trobes la T11, que és aquella que distribueix cap a Reus, per anar a Reus, Baix Camp, i aquí ve la primera pista, per anar cap a Móra d'Ebre o per anar cap a la Terra Alta Gandesa, és important agafar la T11 i la Nacional 420. És millor que no seguir per l'AP7. Hem de preservar l'AP7 per als que van a l'Ebre, preservar la capacitat per als que van a l'Ebre. De totes maneres, a Cambrils també es pot arribar amb l'AP7, però és preferible l'A7, com us deia. Aquesta alternativa de l'A7 és important. I quan arribes a l'Ebre, es reserva el que és l'AP7 per el que és tota l'afluència al delta de l'Ebre. Hi ha punts molt magnètics, com poden ser el delta de l'Ebre, el Camp de Tarragona, es veu molt bé l'eclipsi, però el delta de l'Ebre també es veu molt bé l'eclipsi. Per tant, són punts molt magnètics on ara explicaré un moment uns dispositius especials. Aquesta AP7, des de Cambrils fins a Terres de l'Ebre, també hi volem intervenir d'una manera important important per preservar la seva capacitat. Quan jo abans donava un consell general que és no aparquis a la via, aquí nosaltres, en aquesta P7, en les zones on es pot veure l'eclipsi, serem molt insistents fent passades, tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles, perquè la gent no s'aturi a l'AP7.

Colomà. Badalona. La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

Bon dia, són les 11, us informa Òscar Callau. Trànsit i els Mossos adverteixen que l'AP-7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana. Demà

0: Ministeri d'Afers Exterior tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. Continua fora de control l'incendi de niebla a Huelva. En les feines d'extinció d'aquest foc, que ja ha afectat 20.000 hectàrees, hi treballen 600 bombers. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones. També continua actiu l'incendi a Les Penyes de Riglos, a Osca, que afecta 3.600 hectàrees amb 170 evacuats. El PP es desmarca de Vox i finalment sí que anirà a la reunió de dijous amb el Ministeri d'Infància per tractar el repartiment de menors de Ceuta. El govern espanyol, però, prioritza que els que puguin tornin amb les seves famílies i el Marroc assegura que ja negocia amb Madrid per coordinar-ho. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals a la ciutat de Zaporizhia. Moscou també ha disparat drons i míssils contra Kiev sense fer víctimes. L'exèrcit ucraïnès ha fet un mort a Rússia en les últimes hores, l'endemà de perpetrar l'atac més mortífer dels últims 2 anys de guerra. Ferrocarrils de la Generalitat talla des d'avui fins al 23 d'agost la circulació de trens de les línies de Terrassa i Sabadell entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquest matí, tot i ser 11 d'agost, s'han format cues als serveis alternatius. Barcelona vol incorporar noves càmeres de videovigilància fins a arribar al 500.000 en zones que concentren una gran quantitat de persones o que poden ser hipotètics objectius terroristes. Ho assegura el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que considera que la ciutat necessita més mecanismes de control. Reoberta l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament, amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penelope Clot.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça considera insuficient l'oferta del PSG de 40 milions d'euros per fitxar Ferran Torres. Mentrestant, Roni Bardaggi passarà avui noves proves després que ell es va lesionar el genoll. I Araujo arriba al Liverpool cedit per una temporada. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada i Sara Gallego les semifinals de 400 tanques aquest matí. I a l'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Hoch s'ha classificat per a les semifinals. Ha acabat tercer a la seva sèrie de 100 metres lliures.
0: Pel que fa al temps, tenim sol amb només núvols localitzats i poc importants a la costa. Calor de plena canícula amb valors de 30-35 graus arreu i pròximes als 38 a Ponent. Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats, localment en tempesta, a la meitat nord del país i comarques de Girona i nord de Barcelona.
1: 3CAT Info.

Y como a ti y a mí nos gustan las fiestas, decirte que Badalona celebra esta semana la seva festa major. Del dia 14 al 16 d'agost, la ciutat acollirà els concerts de Ginestar i de Mala Vida, els actes tradicionals més emblemàtics, activitats familiars i noves propostes culturals. Quan arribi el dia, ja t'informarem des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Pomà, les activitats de la Festa Major de Badalona, del dia 14 al dia 16 d'aquest mes d'agost. I continuem amb més música, més cançons. Arriba el Joan Dausà. Veus a les...

0: Aquesta és la proposta per aquest estiu, estiu 2026, del Joan Dausà i els Mama Dausà.
1: Julieta, Julieta, Julieta, amb la teva germaneta.
2: Valentina, porta l'ukelele.
0: Y continuamos con más canciones. Llega Sergio Dalma.

Ampules, 12 del migdia. Trànsit i els Mossos d'Esquadra adverteixen que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana demà, tant abans com després de l'eclipsi. Demanen a la població que es desplaci amb antelació i que en cap cas els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. 132 morts, més de 600 ferits i un centenar de desapareguts és el balanç provisional de víctimes del terratrèmol de magnitud 7,4 que ahir va afectar l'oest de Colòmbia. La xifra anirà augmentant a mesura que avancin les tasques de rescat. A les primeres hores posteriors a aquest terratrèmol, ni la Generalitat ni el Ministeri d'Afers Exteriors tenen constància de víctimes catalanes o espanyoles. La delegació del Departament d'Acció Exterior a Bogotà i l'ambaixada espanyola a Colòmbia han activat tots els seus recursos sobre el terreny per si cal atendre damnificats pel

0: Terrassa i Sabadell entre les estacions de Gràcia i Sarrià per unes obres de renovació de la via. Aquest matí, tot i ser 11 d'agost, s'han format cues als serveis alternatius. Barcelona vol incorporar noves càmeres de videovigilància fins a arribar al mig miler en zones que concentren una gran quantitat de persones o que poden ser hipotètics objectius terroristes. Ho assegura el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, que considera que la ciutat necessita més mecanismes de control. Ja ha reobert l'església de Sant Llorenç de Das a la Cerdanya. El temple, tancat des de feia 7 anys pel mal estat en què estava, s'ha restaurat completament amb una gran actuació a l'interior per part de l'artista local Penélope Clot.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. L'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Hope, s'ha classificat per a les semifinals de 100 metres lliures en acabar tercer de la seva sèrie. Pel que fa al relleu, 4% estils mixta, amb els catalans Nil Cadavall i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i nedaran la final. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Sara Gallego no s'ha classificat per a la final dels 400 tanques. Fa uns minuts ha acabat cinquena de la seva semifinal. Jaime Guerra disputarà aquest vespre la final de salt de llargada. I en futbol, el Barça considera insuficient l'oferta del PSG de 40 milions d'euros per Ferran Torres. Mentrestant, Roni Bardaggi passa avui noves proves després que ell es va lesionar el genoll.
0: Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats localment amb tempesta al Pirineu, Prepirineu i interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Algunes nuvolades a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta farà sol, calor de plena canícula amb valors de 30-35 graus arreu i pròxims als 38 a Ponent.
1: Trescat Info.

El ministre d'Afers Exteriors espanyol destaca la plena col·laboració del Marroc per la devolució immediata dels immigrants que van entrar il·legalment a Ceuta a finals de juliol i el compromís perquè la situació no es torni a produir. Álvarez, que s'ha reunit amb el president de Ceuta, alerta els migrants que estan abocats al fracàs si intenten una nova entrada a Espanya. Exteriors xifra en 164 el nombre de ciutadans espanyols no localitzats després del terratrèmol de l'oest de Colòmbia d'ahir. L'últim balanç oficial del sisme confirma la mort de 132 persones i més de mig miler de ferits. El terratrèmol va tenir una magnitud de 7,4 i va ensorrar centenars d'edificis. Trànsit, i els Mossos adverteixen que l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre serà el punt més sensible de la xarxa viària catalana. Demà, tant abans com després de l'eclipsi. Demanen a la població que es desplaci amb antelació i que, en cap cas, els vehicles s'aturin al voral per observar el fenomen. 700 efectius dels Mossos es desplegaran arreu de la xarxa viària per vetllar per la seguretat i la mobilitat. Continua fora de control l'incendi de niebla a Huelva. En les feines d'extinció d'aquest foc, que ja ha afectat 20.000 hectàrees, hi treballen 600 bombers. La proximitat de les flames ha obligat a desallotjar prop de 800 persones. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos a Osca, que afecta 3.600 hectàrees amb 170 evacuats. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 dels quals

0: periodista local Penélope Clot.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: A l'Europeu de Natació de París, els catalans Nil Cadavall i Laura Cabana s'han classificat per a la final del relleu 4% estils mixt i han fet rècord d'Espanya. El sitgetà Luca Huck disputarà les semifinals de 100 lliures. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, a aquesta hora l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputa la primera ronda dels 800 metres. Aquest vespre, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada. I en futbol, a Barça considera insuficient l'oferta del PSG de 40 milions d'euros per Ferran Torres. Mentrestant, Roni Bardaggi passa avui noves proves després que ell es va lesionar el genoll.
0: Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb ruixats, localment amb tempesta, al Pirineu, Prepirineu interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona. Algunes nuvolades a l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta farà sol, calor de plena canícula, amb valors de 30 a 35 graus arreu i pròximes als 38 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.

0: A la pregunta si te quieres quedar aquí conmigo, espero que la respuesta sea que sí. Quédate aquí.
1: Radio Pomar, Badalona.
2: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: plagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.